tenia jo una 1 de 7. A mama, vete, mandalo. Som un xuc fort amb l'altre, t'ho han fet. Oh, fiu, m'ho ha passat.